setmana més, benvinguts a la dansa catalana. Programa de cultura i informació sardanista produït per Ràdio Palamós, també per les emissores de la xarxa de comunicació local. Dirigint i presentant una setmana més, en Joan Teixidor. Doncs comencem amb el que els hem preparat per aquesta setmana. Començarem amb una sardana dedicada al mes d'agost. Parlarem de Ramon Vilà i de Ramon Serrat. Radiarem dues sardanes estrena i acabarem amb tota la informació sardanista. Doncs comencem amb una sardana referent al mes d'agost que tancarem dilluns. D'Agustí Borgunyó, escrita a Nova York. Escoltem Agustenca, interpretada per la Cobla Sabadell.

Hem acabat d'escoltar la sardana d'Agustí Borgunyó titulada Agustenca, interpretada per la Cobla Sabadell, segon premi del concurs de sardanes de S'Agaró celebrat el 21 d'agost de 1955. Anem per als nostres compositors. Comencem parlant de Ramon Vilà Ferrer en el 114 aniversari del naixement. En Ramon Vilà naixia a Granollers el 3 de setembre de 1902 i també hi moriria el 2 de gener de 2003. Va ser músic de cobla i un dels compositors de sardanes més prolífics de la seva generació. Va començar els estudis musicals als 5 anys amb el seu pare, el mestre Joan Vilà Ayats, i posteriorment va estudiar piano a l'Escola de Música de Granollers amb Aureli Font. A Barcelona va completar els estudis d'harmonia amb Enric Morera. Amb només 14 anys va ingressar com a tiple a la Principal de Granollers. Més endavant va formar part de la Copla Orquestra Pla Pell i després de la Guerra Civil va tocar amb altres formacions, entre elles la Catalònia de Granollers i la Lira de Sant Celoni, on interpretava el trombó i el flabiol. Com a compositor va tenir una producció extensa, més de 250 sardanes, a més de diverses peces de música de ball. El seu estil era especialment popular, que ell mateix anomenava efectistes, obres com Enèrgica, Batalladora, Adéu Genís, Ara em toca a mi, El Refilaire, Cridanera, Anemi o Fora Mandra. La seva obra també va obtenir diversos reconeixements en concursos de composició. El 1978, Flors i Violes va obtenir el tercer premi del concurs Joaquim Serra. El 1982, el Castell de la Roca va aconseguir el segon premi del mateix concurs. I el 1983, Cors Catalans va obtenir el primer premi Francesc Basil. L'any 79, Mercat del Ram havia obtingut també el primer premi del concurs musical de Vic, convocat amb motiu del 50è aniversari de l'agrupació sardanista. Entre les moltes composicions hi ha també sardanes dedicades a diverses poblacions i persones. Ramon Vilà Ferrer va deixar una obra immensa, bona part de la qual s'ha mantingut vinculat al repertori de les cobles, una producció popular, directa i pensada sovint per a ballar i per fer lluir els instrumentistes. Com per exemple la sardana que escoltarem, obligada de tenora i ni molt menys molt coneguda ni interpretada. El títol ja diu més o menys què ens trobarem. Quina fera! La 35ena del seu catàleg, datada de 1953 i dedicada a en Quimet Bofill, llavors tenora de la cobla La Lira de Sant Celoni. Quina fera ens l'ofereix la Principal del Llobregat de 2000, en Pere Benítez a la tenora.

Principal del Llobregat del 2000, amb Pere Benítez com a solista de tenora, ens acaba d'interpretar Quina fera, de Ramon Vilà. I parlem ara del que ha estat el compositor destacat d'agost, Ramon Serrat Fajula, en el 145 aniversari del naixement. Ramon Serrat naixia a Sant Joan de les Abadeses el 4 d'agost de 1881 i va morir a Terrassa el 2 de novembre de 1944. Va ser músic, compositor, director i professor de música, però el recordem especialment per la seva important producció sardanista. De ben petit va començar a estudiar música a Sant Joan, primer amb un miner aficionat a la música i després amb l'organista del monestir Basili Vilageliu. La seva trajectòria com a músic el porta a diverses poblacions: Ribes de Freser, Olot, Granollers, Cassà de la Selva i Ripoll. A Olot va formar part de la Copla La Lira el 1913. A Cassà de la Selva, juntament amb Pere Mercader i Pere Arpa, va ser un dels fundadors de la Copla Salvatana. A Ripoll va dirigir l'Escola Municipal de Música, l'Orfeó de Ripoll i diverses corals. I el 1919 va fundar la Copla Orquestra de l'Aliança Ripollesa. També va rebre lliçons d'harmonia i contrapunt d'Enric Morera, que influïa la seva formació com a compositor. El 1925 es va traslladar a Terrassa, on havia guanyat per oposició la plaça de director de l'Escola Municipal de Música. També va dirigir la banda municipal i diverses agrupacions corals. La seva producció comprèn un gran nombre de sardanes, a més d'obres per a piano i violí, música simfònica, una sarsuela i altres composicions. Entre les seves sardanes trobem la Gracieta de Rocaters, l'Oreig entre els pins, la Cançó de l'Esmolet, Fent-se clar, o Pregària, entre moltes d'altres. El seu fons personal, amb centenars de partitures i documents, es conserva a la Biblioteca de Catalunya. Una de les seves obres més vinculades al poble natal són les serenates que va compondre el 1934 per al Ball de Pabordes de Sant Joan de les Abadeses, que encara avui formen part de la tradició de la Festa Major. Ramon Serrat Fajula va deixar una obra molt extensa i una profunda petjada a la música de cobla catalana, tot i que molts anys una part important de la seva producció ha quedat injustament en un segon pla. Doncs de Ramon Serrat escoltarem una de les seves grans sardanes on la tenora és protagonista. Pregària, estrenada el 2 de juliol de 1944 a Terrassa, interpretada per la Copla de Cambra de Catalunya del 2000 amb Ramon Saladrigas a la tenora. Pregària, de Ramon Serrat Fajula.

La Cobla de Cambra de Catalunya ens oferia la sardana de Ramon Serrat titulada Pregària. Anem per les estrenes. El dijous 20 d'agost es va celebrar al Castell de Calonge un concert per a dues formacions dins el Festival Festiu 2026 amb les Cobles Sant Jordi i Principal del Llobregat. Concert estructurat en una primera part on les cobles van interpretar sardanes en solitari i una segona part en sardanes i obres conjuntes. La segona part s'iniciava amb una estrena deguda a Jordi Molina titulada El Castell de Calonge, que va ser dirigida per l'autor. Escoltarem aquesta estrena interpretada per les dues cobles amb en Jaume Aiello a la percussió des d'una gravació de la dansa catalana, El Castell de Calonge, de Jordi Molina.

Aquesta era l'estrena de Jordi Molina, titulada El castell de Calonge. I seguidament es va reestrenar per a dues cobles i percussió la sardana de Monti Galdón, Calonge i Sant Antoni, Pensa en Lila, estrenada per una cobla el 8 de març passat en el marc del concert del mateix nom celebrat a la Sala Fontova de Calonge. Principal del Llobregat, Sant Jordi i Jaume Hielo, dirigits per Marcel Sabater. Calonge i Sant Antoni, Pensa en Lila, de Monti Galdón, gravació també de la dansa catalana.

0: Sardanista de la setmana, en un programa dirigit i presentat per Joan Teixidor, la dansa catalana.
1: Calonge i Sant Antoni pensa en Lila de Monti Galdón. Ens l'oferien les coples Sant Jordi, principal del Llobregat i Jaume Hielo a la percussió, dirigits per Marcel Sabater. Tirem full. Informació per avui dissabte. A les 12 del migdia, a Pineda de Mar, festa major amb la cobla Ciutat de Girona. A Rodonyà, festa major amb la cobla Ressò d'Ensaires del Penedès. A l'Escala, a la plaça de Catalunya, de festa major amb els Llobissos Cobla. A la 1 del migdia, al Palau d'Anglesola, festa major amb la cobla Tàrrega. A 6:15, a Garrigoles, festa major de les Olives amb la cobla principal de Porqueres. A Casserres, festa major amb la Berga Jove. A Granollers, de festa major amb la cobla Meravella. A 6:45 de la tarda, a Calella de Palafrugell amb la cobla Baix Empordà. A Matadepera, de festa major amb la cobla Contemporània. A Premià de Mar, 53è aplec de la Sardana amb les cobles Juvenívola de Sabadell, Sant Jordi i Marinada. A Cambrils, al Parc del Pescador, 44è aplec de la Sardana amb la cobla Reu Jove. A les 7 de la tarda, a Sant Hilari Sacalm, de festa major amb la principal de Cassà. A Llançà, festa de la Velleta amb la Vila de la Jonquera. A 7:45 del vespre, a Bellcaire d'Empordà, de festa major amb la principal de Banyoles. A les 8 del vespre, a Calafell, amb la cobla Vells de Riella. Andorra la Vella, amb la cobla Ciutat de Solsona. Per les 9 del vespre, a Vidreres, 44è nit de la Sardana, amb les cobles principal de Llobregat i Juvenívola de Sabadell. I per les 10 de la nit, a Viladrau, amb la cobla Lluïssos Cobla. En camp, vigília del 37è aplec de la Sardana, amb la cobla Flama de Farners. A Lloret de Mar, amb la Bisbal Jove. I a Roses, amb la cobla La Principal de Banyoles. Doncs fem una primera parada al 53è aplec de Premià de Mar per escoltar una de les sardanes programades de conjunt. Andalet de Premià, de Francesc Marrós, que escoltarem des d'una gravació interpretada per la cobla Caravana.

Acabem d'escoltar la sardana de Francesc Marrós titulada Andalet de Premià, interpretada per la Cobla Caravana. Continuem endavant. Informació per diumenge. A les 11 del matí, en camp, 37è aplec de la sardana amb les cobles Juvenívola de Sabadell i Flama de Farners. A Palau Solità i Plegamans de Festa Major amb la Ciutat de Terrassa. A les 12 del migdia, Dosrius amb la cobla Canigó. A les 12 i a les 4 de la tarda, Peralada, 53è aplec de la sardana amb les cobles Ciutat de Girona, Sant Jordi i Mil·lenària. A l'una del migdia, Miralcamp amb la cobla Vents de Riella. A 6:15 de la tarda, Sant Joan de Mollet de Festa Major amb la principal de Porqueres. A Sant Joan de les Abadeses, el passeig del Comte Guifré amb la Vila d'Olesa. A les 6 de la tarda, Agullana, Festa Major de l'Estrada amb la cobla Foment del Montgrí. A les 7 de la tarda, Cervià de Ter, Festa Major amb la cobla Baix Empordà. A l'Escala, a la plaça de Víctor Català, de Festa Major amb la cobla Contemporània. A Llafranc, amb la cobla principal de Banyoles. A Brera, amb la cobla Nova Vallès. Al Vendrell, amb la principal del Llobregat. Per 8:15 del vespre, a Sant Pol de Mar amb la cobla Sabadell, a Malgrat de Mar amb la cobla Banda del Col·legi Santa Maria, a Blanes amb la cobla Els Rossinyolets, a Castelldefels amb la Ciutat de Cornellà i a Calella amb la cobla Ciutat de Granollers. Per 8:00 del vespre, a Gramunt amb la cobla Vents de Riella i a 10:00 de la nit a Sant Antoni de Calonge amb la cobla Ciutat de Girona i a la Seu d'Urgell de Festa Major amb la Vell Puigcobla. Esperem ara el 53è aplec de Peralada per escoltar el seu himne programat de conjunt. Peralada, de Josep Serra, que escoltarem des del concert festiu de Calonge, interpretada per la principal del Llobregat.

Principal de Llobregat ens oferia la sardana de Josep Serra titulada Peralada. Abans d'enllestir la informació d'entre setmana, molt més reduïda que les darreres setmanes, pararem el 37è aplec d'en Camp per escoltar la sardana que el clourà, també interpretada de conjunt. Aplec en Camp, de Joan Roure, amb la Copla Salvatana.

Després d'escoltar la cobla salvatana interpretant A plec en camp de Joan Roure, anem per la informació d'entre setmana. Per dilluns, segurament la més extensa de la setmana. A les 12 del migdia a la Seu d'Urgell de Festa Major amb la cobla Vents de Riella. A la 1 a Sant Ramon de Festa Major amb la cobla Montgrins. A les 6 de la tarda a Camprodon amb la cobla Ciutat de Girona. A Vilafranca del Penedès a la Rambla de Nostra Senyora de Festa Major amb la cobla Catània. Per les 8 del vespre a la Seu d'Urgell de Festa Major amb la Vents de Riella. I a les 9 del vespre a Perpinyà amb la cobla Mil·lenària i a les 10 de la nit a Santa Coloma de Farners amb la cobla La Flama de Farners. Per dimarts, a les 12 del migdia a Figaró-Montmany.

Mar, Festa de la Verema amb la Principal del Llobregat, a les 9 del vespre, Almacelles, 21enes sardanes a la Fresca, al Segrià, amb la Copla 11 de setembre, i a 2:15 de la nit, a Solsona, concert de vigília de Festa Major, Arnau Tordera i la Copla Juvenil Ciutat de Solsona. I nosaltres fins aquí hem arribat. La propera setmana tornarem a més dansa catalana, amb biografies, amb la informació que tinguem i més música. Per dedicatòries, per suggeriments, per consultes, dansacatalanapeticions@gmail.com. Acabarem a la ballada que interpretarà la ciutat de Girona dilluns a Camprodon. Una de les sardanes programades és Besalú Festiu de Ricard Viladesau, que ens ofereix la Principal de la Bisbal. Sigueu molt feliços, adeu-siau i molt bona setmana.

0: Potser esperàvem la primera cita més intimitat.
1: Havíem quedat a quarts de quatre a la plaça Felip Neri, on els carrers hi aboquen l'encanteri. Asseguda a la font, sota l'ombra dels arbres, ja m'esperava.

Disco. And it ain't no country club either.

0: però ningú no se'l creu.
1: Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití.

0: Hola amics, molt bona tarda i benvinguts a una altra sessió de rock and roll de la mà de Ràdio Cardedeu i de dos companys d'aventures, com som un servidor, en Rafa Reducer i en David Sonic, sempre preparats per oferir una hora i mitja de bona música amb la companyia que normalment es deixa veure per aquí, que és el Loren, ja el sentiu.
1: Sí, el Jordi avui ens ha fet el salt, muy mal, era el nostre tercer home, ara el nostre tercer home és el Loren.
2: D'aquí 15 dies vindrà el...
1: Vale, vale, també trobem faltarita, una abraçada molt forta, però bueno.
0: Sí, n'hi ha baixes avui. I bueno, comencem amb The Hornets. Al setembre de 2016 es forma una banda bàsicament per avorriment i sense motiu aparent. Dos germans, el veí amic i el baterista que s'uneix més tard. Tots ja tenien certa experiència musical i el resultat va ser senzill. Sou autèntic, sincer i a l'estil dels 70. Després d'una sèrie de concerts i senzills, treuen el seu primer àlbum a l'estiu del 2021. Anem a sentir d'aquest Heaven Down a Stone, el tema titulat Superman Nige. Ojo, eh? Cuidadín. The Hornets.
1: Venga.

0: Molt bé, molt bé. Seguim obrint foc aquí al Sonic Reducer. Avui que aquí a Cardedeu és la fira de Sant Isidre, cosa que després per anar al bar ens costarà més aparcar. Però bueno, jo començo la meva intervenció amb una mica de promo. Com sabreu, tinc certa vinculació amb els festivals de cinema terror per ser membre de Caro Terror. Doncs bé, aquest any un festival germà, el Creep Show Apologia del Terror, de Badalona fa 20 anys i ho volen celebrar a lo gran. El festi es celebrarà en dos caps de setmana, repartits en una jornada de cinema i curs el 26, 27 i 28 de juny i una altra literària el 4 de juliol. Per escalfar motors, aquest divendres 29 de maig a les 10 de la nit organitzen un concert a Estraperlo Club de Ritme, també a Badalona, amb els irreverents Ratpenat, la banda barcelonina de punk rock, hardcore i metal que destaca per les seves lletres directes en català. En la seva proposta artística entrellaça una actitud irreverent amb una estètica inspirada en el cinema de terror de sèrie B, el gore i la crítica social, i en directe són una puta bomba. Anem a escoltar-los. Això es diu 100% indecent. Ratpenat.
1: Ué! Ratpenat.

0: Molt bé, per fi tornen Social Distortion, posant fi a 15 anys de silenci discogràfic amb el que és el seu 8è àlbum, Born to Kill, 11 cançons en què prometen un so fort que ha marcat generacions al rock and roll nord-americà. Entre els temes trobem col·laboracions de Lucinda Williams i també de Venom Tech, de Tom Petty and the Heartbreakers. Tonen incorruptibles, la banda liderada per Mike Ness ja ha recuperat d'un càncer d'amígdales que l'ha tingut bastant fotut. Presentaran el seu nou material a l'Azquena Rock Festival el 20 de juny dins de la gira europea. Posteriorment s'embarcaran en una gira pels USA amb Descendants i The Chats com a teloners. Anem a sentir d'aquest nou Born to Kill el tema titulat The Way Things Were.
1: Bandaca.
0: Social Distortion.

0: La historia de siempre. Chico conoce chica, chico pierde chica, chica conoce chico. Chico olvida chica, chico recuerda chica. Chica muere en trágico accidente en globo anunciando pescado en conserva del norte.
1: ¿Bonito?
0: No, fue horrible.
1: ¡Oh, pobre!
2: Molt bé, seguim amb With No Severity, una banda de punk and roll procedent de Grècia, de la que no he pogut aconseguir gaire informació. Només consten dos llançaments discogràfics, un disc homònim que data 2014 i un altre el 2021, Journey to the Land of the Dead, a través de He Gain Productions. Doncs bé, aquest disc conté temes com aquest No More, With No Severity.

Anem ara amb el penúltim disc dels californians de Bronx. Ells són musicalment molt contundents, sempre ho han estat. Emman, Coutran i companyia són des de fa anys unes de les meves bandes favorites i el seu discurs és un arsenal sonor de doble tall que agita consciències. I no s'acomoda en una fórmula fàcil i repetitiva, sinó que desborda amb mala llet a força de bones guitarres i sorprenents melodies propulsades per una gran base rítmica. Aquest 5, que es diu així el disc, són 11 cançons en poc menys de 35 minuts que no et donen un respir, breus, directes i al gra, fidels al seu estil i alhora reinventant, regalant-nos un altre bon grapat de temes que no ens hem cansat d'escoltar en una bona temporada. Anem a sentir d'aquest penúltim disc que ja fa temps que vam punxar per aquí, el tema titulat Channel Islands. Ya sabes, las islas Channel, esas que están los textos que cuando van a colonizarlos les fuetan flechazos a los curas. De Bronx.

0: Molt bé, seguim aquí al Sonic Reducer amb la banda alemanya de punk rock satànic Christmas, que són uns autèntics supervivents. 13 llançaments en 10 anys de carrera, amb més de 500 concerts a 13 països, 14 membres que van deixar la banda esgotats de la maquinària de hardcore que és Christmas. El seu darrer llançament va ser el 24 de desembre de 2024, deu ser per això que es diuen Christmas, que el nom és molt curiós.
1: Commemoratiu.
0: I el disc es diu Fear of Romance, una altra mostra del seu estil que va directe a gra i a la jugular. La tercera pista d'aquest disc és aquest tema, Maggot, Christmas.

Molt bé, seguim amb Death Pioneer, que va ser el primer senzill del quart àlbum d'estudi del power trio suec procedent de Malmo, l'IRTF Bandit, anomenat Icon, llançat el maig de 2024. Segons la banda, la cançó és un homenatge als instigadors fonamentals de la música rock i tracta sobre l'art de preservar un llegat. Així que anem a escoltar aquests habituals del programa. Aquest track es diu, com deia, Death Pioneer, Liar Thief Bandit.

Anem ara amb The Cures. Calcutta Sunrise és un disc més que interessant i sorprenent d'aquesta banda sueca sense complexes que tant els hi dona si és high energy com si és garage rock. Ells són reptils i es mouen per estímuls i ho fan amb molt bon gust. Un LP obligatori per a tot amant de les guitarres de tota la vida, els sons bruts dels 60s i els riffs demolidors en general. Del millor d'aquell any, sí senyor. Anem a sentir aquest Calcutta Sunrise del 2017, el tema titulat Take a Look at Yourself, The Cures. Vamos allá.

Uau, molt, molt xulo. Continuem, contem una altra banda potent que es diuen Witch Doctors, que és una veterana banda de garatge punk originària de Londres i formada a principis dels anys 90. Són coneguts per la seva mescla explosiva de punk rock dels 70s, rockabilly, garatge dels 60 i tocs de country. La banda està liderada pels socis compositors Andy Last a la veu i guitarra i Tony Major a la guitarra i veu. Al llarg de la seva carrera s'han guanyat una reputació com una de les millors bandes de directe del país, arribant a compartir escenaris amb llegendes com Ramones, The Dabnet, The Cramps o The Fleshtones. El 2016 van publicar Voodoo Eye, el seu quart disc, que conté temes com aquest potent New Set on Wheels, Witch Doctors.

Molt bé, després d'escoltar el legendari Michael Monroe, continuem amb Rockets, una banda finlandesa procedent de Helsinki, fundada el 2017. La seva música és un rock escandinau que veu també de les fonts de Detroit, Rollo Stooge i CMC5, i Austràlia via AC/DC sense deixar de banda el seu garatge. Van debutar amb un parell d'EPs, Rockets i Speed and Sound de 2018, i a 2019, abans de publicar el seu primer LP, Fast Times, el 2020, i Break Free, el 2022, amb una discografia que es tanca de moment amb el disc Bad Choices, de 2025, i un directe d'aquest mateix any. Doncs del Bad Choices anem a escoltar el tema del mateix nom, Rockets.

0: La meva cover d'aquesta setmana corre a càrrec de The Hammen. Ells fan una versió de Jonathan Richman, que va començar a tocar la guitarra als 15 anys i a principis dels anys 70 va formar The Modern Lovers. El seu so cru i minimalista va ajudar a aplanar el terreny per a l'aparició del punk rock. Este era el de Vampiresa de Mujer.
1: Sí,
0: doncs els Hammen fan una cover del tema del bo de Jonathan titulat Chick Racket. Anem a sentir-la de Hammen, ja, hòstia, ja.

De puta mare, seguim aquí al Moment Cover amb Brad Marino, un habitual del programa, ja que sóc molt fan del seu power pop contagiós. Músic hiperactiu, multiinstrumentista i membre de bandes com The Connection, The New Trocaderos o Tommy and the Rockets. En solitari també té una bona discografia que va ampliant dia rere dia i on no falten les covers com la que posarem avui. Es tracta d'una cover del tema Another Sad Lonely Night, que és un clàssic dels 50 original de Bobby Fuller Furr, que porta sense dificultat al seu terreny. En aquesta ocasió compta amb la participació de dos aliats, Joe Queer, líder dels The Queers, i Geoff Dahmer, membre de The Connection. Anem a escoltar-la. Another Sad Lonely Night, Brad Marino.

0: veces oigo ruidos por la noche y me asusto. Creo que hay un fantasma en mi armario.
1: Escúchame bien, hijo. Los fantasmas no existen. Caso cerrado.
0: ¿Y qué existe que asuste tanto?
1: ¿De verdad quieres saber lo único a lo que deberías tenerle miedo?
0: Sí, quiero saberlo.
1: Vudú.
0: ¿Vudú?
1: Sí, vudú. Esa mierda te vuelve majareta. Y es 100% real. Prométeme que nunca irás a Haití.
0: Te lo prometo, papá.
2: El vudú es lo único cierto que hay. Y anem ara amb American Sharks. M'estaven esperant amb els braços oberts i les guitarres en l'aire per tornar-me boig amb el seu tercer disc d'estudi titulat Not Dead Yet. Aquesta banda es forma el 2013 en format power trio, a la vella usança i maneres el més analògiques possibles. Aquest mateix any publiquen el seu debut homònim, que ja els permet obrir concerts per a bèsties pardes com Clutch, G-War o Red Funk. Anem a sentir aquest Not Dead Yet, el tema titulat Flowers for the Dead. American Sharks.

que remet clarament a bandes setenteres com Led Zeppelin, Black Sabbath, Blue Cheer o fins i tot Iron Butterfly o similars. Wolf Mother havien debutat 10 anys amb un disc homònim que va tenir un èxit espectacular que no es va repetir als següents treballs, potser perquè es va perdre la novetat, la sorpresa, o més probablement perquè tot i tenir els mateixos elements la fórmula no funcionava tan bé i els discos són més irregulars. Això passa també amb Victorious, tot i que no és un mal disc ni molt menys. Anem a escoltar un tema, el tema que obre el disc i que porta per títol The Love That You Gave, Wolf Mother.

Piper Keenan és el líder de Corrosion of Conformity. Qualsevol que porti mitja vida amb això coneix aquesta banda. Molts han estat els avatars del grup, sobretot els últims temps on van patir la trista desaparició el 2020 de l'explosiu Red Malin, membre originari i sempre fidel al projecte darrere de la bateria. Així com la marxa amistosa el 2024 d'un altre membre de ple dret, el baixista Mike Dean. Van saber refer-se i rearmar-se per continuar el seu compromís en Corrosion i no deixar morir a una de les bandes més importants i carismàtiques del crossover de principis dels anys 90. Ells han tret disc aquest 2026 titulat Good Good Bad Men i d'aquest nou àlbum sentirem el tema titulat Final Down, Corrosion of Conformity. Vamos pa allá.

Molt bé, seguim amb una banda de blues rock d'aire setenteros, influència Southern, procedents de West Virginia, amb el nom de Stone Machine, formats per Jason Mays a les veus, Dirk Blevins a la guitarra, Jamie Hall al baix, Jeremy Hall a la bataca. Entre les seves influències es mencionen a Bad Company, Free, Lynyrd Skynyrd o ZZ Top. Em costen tres llançaments discogràfics, dos LPs al 2012, Stone Machine i American Honey, i un tercer al 2014, Rock I'm Dead, que deixava clar les intencions de la banda. Anem a escoltar un dels temes d'aquest Rock I'm Dead de 2014. Això es diu Rock and Roll Star, Stone Machine.

Els Motor Sisters són en Jim Wilson, de Mother Superior, Scott Ayan, de Anthrax, Pearl Adai, esposa del mateix Ayan i filla del desaparegut Mil Loaf, en Joey Vera, de Armored Chain i Face Warning, i John Tempesta, ex-bateria de The Cool. Ells són els integrants d'aquest supergrup que van llançar el seu relatiu debut discogràfic. Tenen un primer àlbum amb cançons sobrants de Mother Superior, sota el nom de Get Off, i tret per Metal Blade Records. Així que suposo que aquest serà el seu primer LP oficial. Anem a sentir d'aquest debut el tema titulat A Hole, Motor Sister. No sé ni lo que digo ya.

0: Yeah, doncs arribem així al final del Sonic Reducer d'avui.
1: No!
0: Sonic número 332. Avui a la que és Fira de Sant Isidre, a veure si ara podem trobar un lloc decent per aparcar i tomar-nos una fresca i unos pinchos morunos. Aquí aquests tres homes, Rafa, a los micrófonos,
2: que huele a chotuna aquí ya.
0: Y Loren a los berridos. Salutacions i abraçades als absents de dia, Jordi Arita, i un petó i una abraçada molt forta també als oients habituals. I res, poca dia. Tornem en un parell de setmanes si res no es torça. No sé si el Rafa té alguna cosa a afegir.
2: No, presenta't en callar que esto huele a chotuno ya.
0: Huele a chotuno? Huele a cerrado. Doncs bé...
2: Massa testosterona aquí.
0: No, doncs avui... Avui marxem amb una balada de ni més ni menys que dels Judas Priest, que també tenen temps per moments tendres. El tema en qüestió estava inclòs en el seu disc Sin After Sin, del 1977, un disc que contrastava de manera destacada les balades amb el heavy metal progressiu. Aquesta cançó en concret la va escriure Rob Halford i Glenn Tipton. Potser l'hauria d'haver posat una mica més endavant, perquè es diu Last Rose of Summer. En fi, que sigueu molt feliços, ens trobem aviat. Vinga, llarga vida al rock and roll, nois.
2: S'estimem!

0: de Ezequiel 25:17. El camino del hombre recto está por todos lados rodeado por la injusticia de los egoístas y la tiranía de los hombres malos. Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad, porque él es el auténtico guardián de su hermano y el descubridor de los niños perdidos. Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos. Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza sobre ti.
1: ¡No!
2: Veus del passat.
3: El barri de Can Serra encara conserva una part de la seva antiga essència, una barreja de cases de la vila i torres d'estiuejants. Passejant per alguns dels seus espais és fàcil traslladar-se als anys 30 del segle passat. Aleshores, la masia de Can Serra era l'escola de nens i de nenes, amb la diferència que no estava envoltada per cap tanca perimetral i les places del voltant servien de pati pels infants. Però aquell paisatge tranquil es va trencar l'any 1939, quan va ser una de les zones de la vila que va patir més els estralls dels bombardejos de les forces franquistes. Durant la Guerra Civil, Cardedeu va descobrir en pròpia pell les conseqüències del nou ús de l'aviació com a arma de guerra. Fins aleshores, la rereguarda era un lloc segur, allunyat del perill que suposava el front. Però la utilització de l'aviació com a enginy militar va canviar els conflictes bèl·lics per sempre. Els primers bombardejos de Catalunya no van venir de l'aire, sinó del mar, provocats per atacs navals. Però a partir del febrer del 1937, amb la instal·lació de l'aviació legionària italiana a Mallorca, la història va canviar. La primera població de la comarca que va ser bombardejada va ser Mollet, que va patir un bombardeig el 8 de gener de 1938. Uns mesos més tard, la ciutat de Granollers va patir un dels bombardejos més mortífers de la guerra. El 31 de maig de 1938, a les 9:05 del matí, 5 avions, Savoia, Marchetti i S-79, van atacar la ciutat. En pocs minuts van morir unes 224 persones. L'historiador Joan Garriga en va fer aquesta crònica.
4: Era un dia clar. Quan es posaren sobre la vertical, hi havia força moviment als carrers, a les places, a les fàbriques. Els veïns de Granollers i persones vingudes d'altres pobles propers ja treballaven. Els uns començaven les seves diligències més immediates. D'altres feien cua per tal d'adquirir l'avituallament tan necessari. Infants i grans traspassaven la ratlla d'entrada o de sortida de les escoles. Alguns anaven a la recerca del periòdic que els informés dels darrers esdeveniments quotidians i especialment dels bèl·lics. En pocs minuts, la ciutat es commogué de socarrel.
3: Entre les víctimes mortals hi va haver dos joves cardedeuencs, Jacint Feliu Arenas i Montserrat Ginjaume Pinós. A relats viscuts, Caterina Feliu recordava la mort del seu germà.
5: I llavors aquell dijous va anar, aquest germà va anar allà i es van sopegar amb el bombardeig de Granollers. Llavors el meu germà, aquest que encara tinc viu, amb la bicicleta se'n va anar cap a Granollers. Van voltar per tot Granollers, el trobaven enlloc, van anar a l'hospital, perquè llavors hi havia l'hospital, però a l'antic, diguéssim, eh? Tampoc el van trobar. Llavors el van trobar al cementiri mort. Calculen que el sentil d'això devia caure d'esquena i devia petar d'aquí i va quedar mort a l'acte. I llavors, esclar, llavors hi va haver... La meva mare ja pots contar. Tothom es va desesperar perquè era...
6: Era un germà que jo me l'estimava molt.
3: El recader Enric Cullell Baciana també va perdre la vida en un bombardeig el 23 de novembre de 1938 a Barcelona. La por va créixer i moltes famílies van fugir de les grans ciutats per refugiar-se a les zones més rurals com Cardedeu, on es van afegir el gran nombre de refugiats d'altres zones de l'estat. Quan el front s'acostava, els darrers dies del mes de gener de 1939, diverses poblacions de la comarca van ser bombardejades. van patir els estralls de les bombes que Canovelles, les Franqueses, Granollers, Mollet, el Figaró, la Garriga, Sant Celoni i Cardedeu. La suma d'aquests atacs va ocasionar 75 víctimes mortals. Cardedeu va ser bombardejat 3 dies, el 24, 25 i 26 de gener, per trimotors Heinkel G111 de la Legió Còndor. Segons els comunicats de guerra, el seu objectiu era l'estació de ferrocarril per bloquejar el moviment de tropes, refugiats i mercaderies. La zona propera a la via va ser especialment castigada. La Rosa Salla va ser testimoni de primera mà dels danys a l'estació.
1: I vaig veure que havien esbotzat els vagons i amb tot d'avellanes, amb mallons, tot per allà a terra.
3: El dimarts 24, el bombardeig no va causar cap víctima mortal. Carles Periques va deixar per escrit la visita dels avions.
4: A 3:15, bombardeig fort. Primer soroll de motors i quitxalla corrent carrer amunt en direcció al camp. Correm, que veurem com cauen les bombes. Jo seia a l'escriptori, a poc, un gran terrabastall, com un terratrèmol. La porta, no ben tancada, a la primera de canvi, s'ha obert prop d'un pam. He anat dins amb la mare i la germana. No havíem tancat els finestrons, ni res. Hem fet posar la mare rere la paret gruixuda. La Conxa es mirava els avions. Jo també els he vist. El bombardeig ha durat bastant. Les darreres 3 o 4 bombes les hem sentit xiular. Ens creiem que havíem bombardejat el camp i era a l'estació. Per allà, 3:15, ha començat combat en el cel.
3: L'endemà, dimecres 25, una bomba va caure al número 1 del carrer d'en Serra. Hi van morir 5 persones. Esteve Peric i Josep Mir explicaven els fets a relats viscuts.
2: Jo estava a casa, a la punta del carrer, hi havia una casa que en deien a Can Mirt. I havien mort el porc.
7: I es van començar a sortir inclús els avions, eh? Però nosaltres, com que matàvem el porc i tot allò, no ens vam moure.
2: Jo estava convidat al mort del porc perquè jugava amb una nena, la Lolita, que li dèiem, que érem molt amics i jugàvem junts. I en el moment que estàvem jugant, no sé per què, ma mare em va venir a buscar per anar a casa un moment.
7: Doncs mira, es va donar el cas que van tirar una bomba que ens va tocar de ple a casa nostra.
2: I va matar aquesta nena que jugàvem junts.
7: I resulta que la meva mare i jo vam quedar d'una manera que una viga de les que hi havia de la casa, per la mateixa runa, estava emparada que no toqués ben bé terra i vam quedar allà sota. Però vam ser la meva mare i jo només. El resto van quedar morts. És dir que de 7 persones que érem, en van morir 5. La meva germaneta, la meva àvia, per part de la mare, que vivia amb nosaltres, una senyora que venia a buscar la llet i la senyora que arreglava el porc. Vam estar 2 hores colgats, eh? Mentre estiguis vida i coneixement, te'n recordes d'aquelles hores que vas passant allà, perquè van ser llarguíssimes, eh? Llarguíssimes, i que donava la impressió que no te'n sortiries d'allà. Cridàvem, i esclar, no, ja van acudir.
3: Dijous 26, la Legió Còndor va tornar a bombardejar. Van morir 3 persones més. Ramon Massuet Renau, a la casa del ferrocarril de l'entrada del poble. Anna Baeza Santa Maria, al carrer Teresa Oller. I Gaietà Espriu Moruny, al carrer Baix. Sobre aquell dia, Carles Periques va deixar escrites les següents paraules a les seves notes.
4: Dia trist. 4 bombardeig. 2 al matí i 2 a la tarda. Marxen els arquers, marxa molta gent, quasi tot el poble. En el darrer bombardeig, una bomba a una casa del carrer ensorrada. Al matí ha vingut un soldat, una dona de part, cap metge al poble. A la tarda, ningú.
3: El pas del front era com un huracà que sembrava la mort i la destrucció arreu. A les 8 persones mortes pels bombardejos franquistes s'hi van sumar 4 persones més assassinades per l'exèrcit republicà. També van ser cremades la fàbrica de la Hilandera, el magatzem de blat de Joan Torroella i el garatge de la família Terrades, situat al barri de Can Serra, al peu de la carretera de Dosrius.
4: Esteve Peric recordava haver vist la resplendor de les flames des de les afores.
2: Quan érem a Cales Mandia, ja que es havia acabat tot, vam veure un gran resplendor aquí a Cardedeu. I és que hi havia com un pàrquing de cotxes allà al costat de Can Serra, es van fer unes pistes de bàsquet allà a la vora, i es van cremar tots. Tots els cotxes cremats, tots. Es veia un resplendor des de lluny, però bueno, tremendo, eh?
3: El 29 de gener de 1939 acabava la guerra a Cardedeu, amb cases ensorrades, morts, por i exili. Juli Pey i Torrents, que havia viscut al número 16 del carrer de Sant Miquel, va morir anys després, el 3 de desembre de 1941, al camp de concentració de Mauthausen. Avui, passejant per Can Serra, costa d'imaginar aquell horror. Però és important recordar-ho, explicar-ho i mantenir-ho viu, perquè el que avui és passeig i memòria no torni a ser por i silenci.

0: Són les 9. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Duc. La calorada excepcional de setembre no es desinfla i les màximes han tornat a superar els 40 graus a Catalunya per tercer dia consecutiu. La calor és especialment intensa aquest diumenge a punts de Ponent i les Terres de l'Ebre. Les temperatures màximes s'han registrat a Vinebre amb 42,5 graus, Torroja del Priorat amb 42,3, Pantà de Riba-roja amb 40,8 i el Pantà de Siurana i el Masroig amb 40,6, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya. De fet, Vinebre amb 42,5 graus ha tornat a igualar la temperatura més alta anotada en un mes de setembre en els registres de les estacions dels últims 20 anys.

0: total de 79 municipis de 14 comarques estaran al nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem. A més, s'activa el nivell 3 per perill molt alt en 212 poblacions. I un accident múltiple a l'AP7 a Cambrils en direcció nord ha deixat dos ferits, un de lleu i l'altre de menys greu aquest diumenge a la tarda. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, s'ha produït un encalç entre tres turismes i una furgoneta. Els serveis d'emergències han tallat la circulació mentre els bombers de la Generalitat feien els treballs d'excarceració. Al cap d'una estona s'ha pogut reobrir un carril, però la via acumula uns 4 quilòmetres de circulació lenta. D'altra banda, també s'ha registrat un altre accident a l'AP7 a l'altre altura de Maçanet de la Selva, amb una furgoneta implicada. El vehicle s'ha retirat, però encara s'hi acumula amb lentitud. I en esports, el Club Esportiu Europa ha denunciat una actuació desproporcionada, segons diuen, de la Policia Nacional amb un aficionat al Corcón, a Madrid. Segons ha exposat l'equip en un missatge a X a l'inici del partit, un seguidor europeista ha mostrat una estrelada i uns agents del cos policial l'han agafat pel coll, l'han llençat a terra i l'han colpejat. A més, li han requisat la bandera, l'han obligat a dir que era espanyol i l'han amenaçat amb una possible sanció en aplicació de la llei d'esports, segons han relatat testimonis dels fets al club de futbol.
1: Notícies en xarxa.

0: 10. Són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Duc. La calorada excepcional de setembre no es desinfla i les màximes han tornat a superar els 40 graus a Catalunya per tercer dia consecutiu. La calor és especialment intensa aquest diumenge a punts de Ponent i les Terres de l'Ebre. Les temperatures màximes s'han registrat a Vinebre amb 42,5 graus, Torroja del Priorat amb 42,3, Pantà de Riba-roja amb 40,8 i el Pantà de Siurana i el Masroig amb 40,6, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya. De fet, Vinebre, amb 42,5 graus, ha tornat a igualar la temperatura més alta anotada en un mes de setembre en els registres de les estacions dels últims 20 anys. El primer rècord es va assolir a més aquest divendres i aquest diumenge s'ha repetit. Amb tot, Protecció Civil manté alerta per aquest diumenge els plans Infocat i Procicat per calor intensa i davant l'extrem risc d'incendi forestal, que és especialment elevat i extens. Segrià, Priorat, Ribera d'Ebre, Baix Ebre i Montsià són les 5 comarques amb el risc més alt per calor intensa. A més, els agents rurals i ja de cara a demà mantindran les restriccions d'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Montroig a la Noguera pel risc d'incendi. Tot i que es modera el perill, un total de 79 municipis de 14 comarques estaran al nivell 4.

0: Validacions diàries ha estat de 3.295 durant els dies feines de juliol i de 2.386 a l'agost, i els treballs han estat executats pel Departament de Territori. I també us expliquem que el Club Esportiu Europa ha denunciat una actuació desproporcionada, segons diuen, de la Policia Nacional, amb un aficionat que duia una estelada durant el partit contra l'Alcorcón a Madrid. Segons ha explicat el Club AX, a l'inici del partit un seguidor va mostrar la bandera i diversos agents l'han agafat pel coll, l'han llençat a terra i l'han colpejat, diuen. També asseguren que li van requisar l'estelada, el van obligar a dir que era espanyol i el van amenaçar amb una possible sanció en aplicació de la llei de l'esport. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.